0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu de facturació, persona cuidadora a domicili, comercial, personal de cuina.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: El temps inestable, encara?
2: Segueix insegur. Temperatures altes, segueixen pujant les màximes. Màximes que hi vam tornar a arribar als 36, vam fer els 37 graus en alguns punts. 36 i mig per el que és a Vic. I les mínimes també es mantenen doncs, força altes, excepte el que és el Ripollès, com els últims dies. A Camprodon, una mínima 7 de 13,7, a Baix Ibojons, Sant Sadurní d'Osos Morts, 14,2, 14,6 a Rupit, per exemple, a Sòria, 16,8, de mínima, o Collsuspina, per exemple, amb 17,3, també Espinaules amb 17,4. Les més altes, doncs, a la muntanya, el que és el Brull, el Poble, amb 21,6, a Bellmunt amb 21,3, 21,2 a Sant Bartomeu del Grau, al Puigcegordi amb 21,1 també, Tavertet 21, Munts de Sant Agustí amb 20,8, o Llussai sobre Munt amb 20,7, o sigui, temperatures altes a muntanya. A les valls una mica més fresquets, però tampoc no és de l'altre món. Hi ha un cúmul, poca cosa, un núvol baix, o mitjenc, que traia una mica el cel, però poca cosa de moment. Sí que el que és el Pirineu i comença a créixer alguna nuvolada, i és el que aquesta tarda podria donar-nos algun ruixat, alguna tempesta en aquelles zones.
1: Tenim un agost amb molta aigua, ja.
2: Depèn del punt. Hi ha punts que sí que hi ha molta aigua. Per exemple, aquesta de la Bellmunt passen 206 litres per metre quadrat, a Santa Maria de Besora 96,8, a Sant Vicenç de Torelló 86,2, en mans de fenòmens locals, a Roda de Ter 82,6, a Vidrà 80, però n'hi ha d'altres que no porten pràcticament res, que és a la Torre de Vistà, al Lluçanès en porten 5,6, a Sora 5,8, a Centelles, la banda sud 6,2, a Hostalets de Balanyà 7,2, vull dir, en fi, amb uns punts, bueno, els típics ruixats d'estiu, que deixen molta aigua en un cantó i en l'altre no hi fan res. Divendres, Déu-n'hi-do, dia de Sant Albert, el professor de Sant Albert del carrer de Gulp els va anar just per arribar a l'església, perquè després va fumar prou de llams i trons, i semblava que no que havia passat esquillada, però al final va enganxar bona part de la plana.
1: I l'eclipse de dimecres, com es presenta?
2: Aviam, demà podem acabar de polir si vols, però de moment, per exemple, demà dimarts, el que fa temperatures seran altes. De dilluns com dimarts com dimecres marca temperatures de 36 graus, 37 graus. Hi haurà aquest contrast tèrmic entre el dematí i les hores centrals del dia. Demà dimarts a les tardes pot tornar a tenir algun ruixat o alguna tempesta. I el dimecres, doncs, en principi pintava bé, però un núvol de tarda hi serà. I algun ruixat en muntanya també podria ser-hi. Marca molt poca cosa, però sí que pràcticament cada dia marca doncs, algun ruixadet. A temperatures, tal com deia, altes. El típic vent del sud-est també el tindrem. Aviam si hi ha sort, depèn. El que és en muntanya és més fàcil que hi hagi alguna nuvolada i aquí aviam si ens n'escapem.
1: Doncs ens quedem això de moment avui, potser algun ruixat de tarda.
2: Sí, és més fàcil demà que avui, però sí que podríem tenir algun ruixat encara de tarda, sobretot el que és en muntanya, o Ripollès, nord-Osona.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu de facturació, persona cuidadora a domicili, comercial, personal de cuina.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

La mà a prop del llit del pare malalt, que la premi i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusió.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: el Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: entre els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Per recetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico. I que

Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
3: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
0: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
0: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
4: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
0: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:45. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
3: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
0: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
6: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Tarés és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
6: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plàter alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Maspons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del plàter, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el plàter per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: Un pla TER que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
10: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
11: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
10: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
12: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
13: No el veuré, no. No m'interessa.
12: I els que sí, es queden o marxen?
14: Aquí, aunque no se vea total.
15: Desde casa. De la terraza.
16: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
15: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
17: Subiré al terrao a ver si veo algo.
18: No, a Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
19: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
12: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
0: I us ho dèiem en titulars. Atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
0: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
19: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
20: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
19: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
0: Sí, com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
3: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
3: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
0: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
21: Hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
3: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
22: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Més coses, gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
2: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
4: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
5: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
23: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara, a agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara, al mes d'agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
5: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
0: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
26: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
27: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i, a més, es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
26: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
0: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món. Un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Santcliment, director i coordinador del festival.
7: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial, al 1500. Quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
6: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent. Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet el públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4a edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50a d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideix molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, l'amor i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4a edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i, a més, voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món, com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títol, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les 3 noves incorporacions. Sergei Hernández Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Quiso ser trapecista desde el...

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: sabes, aquí estoy en medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Te quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti,
3: ara som gegants.
4: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
5: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
4: Strip, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: moderna, hoy se me está haciendo bola.
1: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
2: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

A lot of people.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.